0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: En la nostra secció, la Fundació Dona Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil, de com combatre-la, de previndre aquesta malaltia que afecta, la veritat és que, a molts xiquets i xiquetes de València i de la comunitat valenciana.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang, i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
2: Anem a veure què ho intenta Jesús Vázquez. Se'n va per l'esquerra, busca el llançament. Arriba Sergi Tenés, el Nes i gol.
3: Bé,
2: gol!
3: Vamos.
2: Gol! De Sergi! De Sergi Tenés, gol!
3: Buah, qué bien.
2: El gol del València per empatar el partit. Así en el Philips Stadium de Eindhoven, el primer gol de la pretemporada l'ha marcat Sergi Tenés en el minut 18. Sí, senyor, ahí estava la jugada. Se n'anava Jesús Vázquez per banda esquerra, arriba a línia de fons. L'ha col·locat i ahí ha entrat sol Sergi Tenés, el de Nules, per empatar el partit, per aparcar el primer gol de la pretemporada del València. Ha sido el Philips Stadium de Eindhoven, PSV Eindhoven 1, València 1.
4: Hola, soy Yasmín, sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del València.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
2: Javi Guerra, l'Itària, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
1: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El València Club de Futbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
8: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Palo arriba, espera Diego López desde la banda, Diego López para Sergi Canós, a por Sergi Canós,
3: busca
2: el lanzamiento y gol.
3: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, el de Nules!
2: ¡Golaza! ¡Golaza! ¡Golaza, Sergi Canós! ¡Gol!
3: ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡El de Nules!
2: ¡Golaz de Sergi Canós! ¡Quin gol ha marcat Sergi Canós, sí senyor! En el 15 d'esta segona part, i se való des de la banda, li l'han ficat a Sergi Canós. Ha vist que tenia angle, ha buscat el llançament i per tot l'escaire ha marcat un golaç. Sergi Canós s'avança al València en Vallecas. 0-1, el de Nules! Sergi Canos.
9: Hola, soc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
10: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. Gol de Fritos Pérez. Las patatas del deporte valenciano.
11: Bona vesprada. Els parla Mestalla. La meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
9: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Javi Guerra que se l'emporta en poderío, que ve Javi Guerra, com aixita ahí de la pressió, el de Xilet, Javi Guerra, busca el passe per a Sadik, obre Sadik dins l'àrea, Sadik, continua Sadik, el balo arrere, buscant a Luis Rioja, la passada ahí per a Ramazzani, el llançament i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golas, golas, golas, golas, golas, Ramazzani, gol, Ramazzani, gol, gol, golas de Ramazzani, avançar al València, l'Argi Ramazzani, el 63. Quin golaç, mare meva, i quina jugada, la que ha protagonitzat el València i la que ha culminat l'Argi Ramazzani per a marcar un golaç, per a repetir la celebració també, les volteretes, després del penalt que va marcar, ha tornat a marcar Ramazzani, però esta volta un golaç per al València. A veure Sadik que s'emporta el baló. A veure Sadik sol, Sadik sol, Sadik, gol. Gol de Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, el segon. El segon del València, Sadik, gol. El gol de Sadik en el 83, Sadik Umar, el que pot ser el gol de la sentència, el de la victòria del València, el 0-2, a marca Sadik.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino 26-27. Campaña de abonos hasta el 20 de septiembre. Con un 20% de descuento para los abonados de la temporada pasada, socios VCF y los menores nacidos a partir del 14 de agosto de 2010. Junts, juntes, la vostra veu, la nostra força. Abónate al Valencia Club de Fútbol Femenino en valenciacf.com. Abono válido para los partidos de la Liga F y Copa de la Reina en el Antonio Puchades. La historia no acaba, continúa.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.
1: Fran arriba, pincha la pelota de Isdaria, ahora está Canós, está Diego López ahí. Abore Diego, que arriba ahí se baló. También está Guillamón, abore Guillamón, el lanzamiento.
3: ¡Golazo!
1: ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Golas! ¡Guillamón! ¡Guillamón! ¡Guillamón! ¡Golas!
3: ¡Qué golazo!
1: ¡Golaza! ¡Golaza! ¡Hugo Guillamón! ¡Mare mea, quin gol! ¡Quin golaz de Hugo Guillamón en el 69! ¡Com ha buscat ixe tir! ¡Buscant ahí la creueta, no podía arribar! ¡Iñaki Peña! ¡Quin golaz de Hugo Guillamón! ¡Li fea falta! ¡Li fea falta, sí señor! Y se golaza Hugo Guillamón. ¡Quina jugada! Ahí de Fran Pérez. Entra per banda. La pencha de Isdaria. El balón que vol traure ahí la defensa del Barça. Li queda Hugo Guillamón desde la frontal del área. Li pega y quin golaz. ¡Quin golaz! ¡Hugo Guillamón!
2: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
0: El Valencia Club de Fútbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut.
3: Només volem cridar-li al món com som. Inspirar els altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
2: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de València en Mestalla en la radio oficial del club.

0: Bin de esta segona part, anem a veure Javi Guerra. Javi Guerra recupera la pilota, Javi Guerra! Aparèixer en la noeta per a marcar un golaç, per a empatar el València en este partit. Que bé com ha recuperat, com ha retallat i com ha definit Javi Guerra, golaç 1-1. Alari rematxant el passe per a Jesús Vázquez, entra Jesús, el passe arrere, Javi Guerra, el rechaz per a Rioja, abre Luis Rioja, Luis, gol! Per davant el marcador que fa justícia, el gol de Luis Rioja. Bueno, ahí está la victoria, gol. Guido, gol. Guido, gol. Golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz, golaz. Guido Rodríguez, el tercer per al València. Una gran victòria i també una gran situació personal de l'argentí, que torna a marcar, que va marcar en la noeta el 2-2 i així marca el 3-1 Guido Rodríguez per arredonir una gran victòria. No va poder ser amb el somni d'Europa, però ahí està la victòria del València, 3-1 amb el gol de Guido Rodríguez.
1: Hola, soy Nazaré, espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
2: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok, ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
3: Valencia. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obri un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. honrar el nostre escut i este sentit.

0: amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
1: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
2: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
3: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
4: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
5: Hola, soy César Tárrega, escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.
3: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! De Fritos Pérez.
4: Las patatas del deporte valenciano.
5: Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
6: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Benvinguts a casa. Benvinguts al nou Mestalla.
2: El diseño de la sección de las más de 70.000 butacas del graderío del Nou Mestalla asegura que todos los aficionados disfrutarán del partido con la mejor perspectiva posible y cumpliendo con los estándares de calidad actuales que demandan FIFA y UEFA.
3: Comparando el nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol con otros estadios en cuanto a calidad de visión, el Nou Mestalla ostenta una valoración ligeramente superior al Allianz Arena y muy por encima de otros estadios como el Metropolitano o el Santiago Bernabéu y el Camp Nou antes de sus reformas.
2: En cuanto al nivel de confort y seguridad, el Nou Mestalla alcanza un nivel sobresaliente, con una calidad claramente superior al Allianz Arena de Múnich, mientras que el actual Camp de Mestalla, con sus gradas estrechas y largas distancias a los vomitorios, suspende.
3: De este modo, el Nou Mestalla será un estadio que se convertirá en un espacio de referencia a nivel deportivo, de ocio y entretenimiento, con unos niveles de visión, confort y seguridad extraordinarios.
4: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
5: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
10: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
11: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
0: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
12: Hola, soy Sato. No te pierdas mis goles en la radio del València. Amunt.

0: el millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Gràcies, tot, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?
4: Guanyar,
1: guanyar.
3: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també, quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs en seguida a dormir.
1: Ara us toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte, valenciano parlant.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
3: Molt bona. Bona. Això sí que és bona frase.
0: El millor de VCF Media.
5: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla en la radio oficial del club.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Valencia Club de Fútbol. Ante el racismo, tolerancia cero.
6: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Yo nací en este barrio. Aquí, en esta calle, antes había una calle que se llamaba General Pando, que aún conserva el nombre, sobre todo en La Falla, que es General Pando Serrano Flores, aunque la calle ya no existe. Pero aquí eran dos bloques continuos, como ahora lo que llamamos casas adosadas, de barrios, o sea, de casitas bajas, con un patio, con una puerta de entrada grande, que entonces era grande, de doble hoja, porque aún existían los carruajes. Estoy hablando del año 55... La calle nunca tuvo asfalto, era gente muy modesta, gente trabajadora. Las casas tenían un patio detrás, que muchos tenían animales. Otros, como el caso de mi padre, pues tenía un pequeño taller, porque mi padre era joyero, orfebre. La primera de las casas era una pastelería y era horno. Recuerdo que veníamos detrás del campo, entonces estaba todo lo que eran las vías del tren, y nosotros íbamos ahí a tomar la mona, y era como si nos fuéramos fuera de Valencia. O sea, aquello era como si fuera fuera de Valencia, lo que ahora es el Paseo Valencia al Mar, en esos campos, a saltar, a la cuerda y todas esas cosas. Y todos los del barrio íbamos ahí. Y esta es la pastelería, aquí, y esta es General Pando. Aquí se examinaba a la gente de carnet de conducir. Servían para aparcamiento, pues ahí se hacía para eso. Me hace mucha ilusión estar aquí porque hacía muchos años que yo no visitaba. Yo recuerdo cuando era pequeño, mis padres, a través del conserje, pues muchos niños del barrio de la calle General Pando, nos poníamos aquí a jugar a la pelota. Lo que yo recuerdo de los partidos de fútbol de los domingos, entonces salía a la calle con sus sillas, sus mesitas, se sentaban y veían pues el desfile de gente pasar, ir y volver. Todo el mundo, el fútbol, pues de alguna manera lo vivía en vivo y en directo porque éramos vecinos. Vamos, que yo recuerde de aquella infancia, pues sí había mucha afición.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
1: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positives. Y a partir de ahí, afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Arias i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Mestalla para mí es mi casa. O sea, yo creo que crecí aquí.

0: el millor de VCF Media. ADN València Club de Futbol.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología

0: Junya busca a Brian Hill. Allà el tallen a Taipe Pelu per enviar i se valor fora. A servici de banda per al Girona. Vol treure ràpid.
1: Le pide vuelta, sí. Corberán a los suyos. Para que se ubiquen ahí.
0: Francesc i Víctor Reis. Traguen la pilota des de darrere. Central Saí del Girona. Víctor Reis, ojo ese baló, que talla molt bé. Ahí, molt oportú. Estava ahí Pepe Lu, llarga ese baló per a Diego López. Corre Diego López.
2: Sigue Diego.
0: No ha pogut arribar.
2: Ahí.
0: Però ahí está també Hugo
2: Duro. Ahí, bien, ahí.
3: Un poquito le ha faltado a Hugo.
0: Bien. També.
3: Aplaude Mestalla el esfuerzo de Diego, Hugo y Philip.
2: Claro.
0: Anant ahí a la pressió per a poder recuperar.
3: Y ahora nos ordenamos otra vez.
0: Sí. La pilota és per al Girona. Se va l'opera que jugue Chigankov. Hugo Rincón des de la banda dreta. Rincón i Francesc. El central. El Girona. Buscava el passe arrere per a Víctor Reis. El València ja ordenat en la seva àrea. Juntant línies. Baló a l'esquerra. Ara per al Girona atacant ara. Per ixa, en ixa posición.
3: Es portería, muy bien defendido Luis. Aprieta puño Luis Rioja, lo celebra como si fuese un gol, ¿eh? Ya le choca las manos ahí una y
2: no. Jugadas así, amigo, le das un alivio a tu equipo y a tu defensa increíble, ¿eh?
0: 86 de partido, tram final de encontre, 41 de la segunda parte. Tremen ese momento decisivo de un partido. Cuando estás ganando como este 2-1. Per a estar ahí més concentrat, més ficat que mai, per evitar errades que te poden costar car si no podem marcar, pues a defensar esta victòria que és molt important per a l'equip. Baló que tre Dimitrievski, la toca Hugo Duro amb el pit, el baló que se'n va fora i es banda per al Girona. Servici de banda. Que trau ja l'equip català. La pilota ahí arrere per a centrals. Per a que la traga Francesc. Francesc i Rincón. Rincón buscant a Brian Hill. Brian Hill i Alejandro Francesc, que vol treure aquesta pilota en terreny de xoc. El València la penja. Busca
2: portero, Chicago. Portero. Però
3: Mestalla que també empuja al equipo, coreando el nombre de nuestra entidad.
0: Sí, tindre també el suport ahí de l'afició de Mestalla. D'estos més de 44.000 que han vingut avui així a Mestalla, que estan veient com el seu equip està guanyant, brindant-los una victòria importantíssima.
2: Vamos, Dieguito.
0: A veure si va l'ollar per a Diego López. A veure el Guajín en companyia en la disputa.
2: Bien, Diego, bien.
0: Víctor Reis.
3: És porteria.
0: I és porteria, sí, per al Girona.
2: Bien, Diego, 88,
0: bien. 43. Esta segona part, vinga. No podem marcar lo que hem dit. A defensar amb tot este 2-1, esta victòria. Estem tocant en la punta desdits, però que n'hi haurà que lluitar fins al final. Ahí está ese baló que vol traure ja el Girona. Llarga Francesc, directament a les mans. Bé, per a Stole Dimitrievski. El porter del València que se fa amb ella, vinga. Ara també n'hi ha que saber jugar estos últims minuts. Ara també n'hi ha que saber jugar estos últims minuts, Víctor, eh?
3: Desde luego. Al final hay que tirar ese otro fútbol para que el Girona apenas tenga oportunidades de aproximarse a nuestra portería. Y por supuesto el factor Mestalla empujando a nuestra gente. Bueno, ahora pues, juntitos, porque lo van a intentar de nuevo.
0: Pues ahí está, jugante el Girona. El Rincón, el que buscaba... Ahí el pase, a Bore Unis que recupera la pilota, la juga Diego López, va a ser una autopasada, Diego López, continúa el balón, a Bore Unis que se la vuelve a emportar, se la emporta a Unis, ve Unis, se emporta ese balón, a Bore Unis que entra, Hugo Duro el remate, el balón que la...
3: Ahí estaba Richard, el de Hugo. Sí,
0: ahí estaba, pero bueno...
3: Tuvo suerte Francesc porque le golpeó, después del remate que Hugo había dirigido.
0: Y ahora es el Girona el que torna a la carga, es Hugo Rincón. La pilota per a que la juga Ivan Martín. Estem ja en ixe minut, quasi 90, arribant al 90-45. Anem a estar pendents també del temps afegit. Balón que recupera el Girona. Es francés el que busca el pase a Brian Hill. El Valencia defensante. Esta jugada. Oriche, balón. La trae Dimitrievski. La trae Dimitrievski. Quina parada salvada.

0: ¿no? Y hay una cosa que relaciona a un muy buen jugador para hacer lo máximo, que para mí es, además, dentro de un vestuario y dentro de un campo, ser buen jugador es ser buena persona. Es decir, cuando tú unes esas dos cosas, es que se me pone la piel de gallina. Es decir, tú consigues dentro de tu persona y dentro de tu ámbito lógico, íntimo, es decir, consigues algo tremendamente feliz, ¿no? Y que eso yo creo que lo tienen muy pocos jugadores, y Sol era uno de ellos.
1: Carisma.
2: Y lo bien que cantaba, ¿eh?
3: Eso era carisma. Ahí... Y lo que nos tenía que aguantar, ¿no? Y lo que nos aguantaba, que no era poquito lo que nos aguantaba, sí. ¿No?
4: Yo no tuve la suerte de tenerlo como compañero dentro del campo, pero sí que nuestra generación tuvo la oportunidad de tenerlo como delegado. Y todo lo que se dice es cierto. Él pues tenía sintonía con el futbolista. El futbolista creía en él, confiaba en él. Y eso es muy difícil de adquirir dentro de un vestuario hacia una persona. Cuando tú consigues eso hacia una persona, das todo por él y él da todo por ti. Mira si había complicidad, para que veáis lo que ha podido vivir Juan Sol dentro de los vestuarios con todos nosotros. Nunca ha salido una palabra, nunca ha salido un hecho de todas las animaladas que hemos podido hacer, que él ha estado presente. Animaladas en buen sentido, ¿eh? Y bueno, eso da credibilidad a las personas, ¿no? Y son personas como la estamos describiendo a la figura de Juan Cruz Sol, leales, que te ayudan en cualquier momento a cualquier cosa sin preguntar ni tan siquiera nada, simplemente por el hecho de ser compañero tuyo, de intentar ayudarte. Y hemos tenido muchas vivencias con él muy agradables.
5: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.
6: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
7: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra!
6: T'informem cada dia amb rigor.
8: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
6: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
9: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
6: Sense oblidar-nos del Mestalla.
10: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
6: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
6: Ni de la academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
6: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'ha enxafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
6: VCF Media Radio, la radio del sentiment.

0: He jugado también de central, de medio centro, entonces la verdad que me siento cómodo dentro del campo, en la posición que sea. Me intento adaptar a lo que quiere el equipo y el entrenador y intentarlo llevar al máximo nivel.
1: Buenas, Arnau. Bienvenido a Valencia. Sergio Capilla en directo para Radio Sport. Has esperado mucho tiempo para venir aquí y, si me permites, te hago dos preguntas. En primer lugar, ¿cuáles han sido los motivos para llegar aquí al Valencia? Y, en segundo lugar, ¿qué mensaje te ha transmitido el míster Carlos Corberán en tus primeras horas aquí en Valencia? Gracias.
0: Bueno, ha sido larga la espera, sí, pero por fin estoy aquí. Siempre desde que salió el nombre del club, pues he querido venir aquí y así lo hemos hecho, bueno, lo hemos transmitido. Y con el míster me llamó una vez y a partir de ahí pues ha sido también un claro ejemplo de querer venir aquí. Cuando hablé con él, pues me transmitió todo lo que me iba a aportar a mí, lo que podía aportar yo al equipo, y es lo que ha hecho durante estas horas que estaba aquí, y creo que puedo dar mucho para este equipo.
2: Hola Arnau, bienvenido a Valencia. Carlos Romero para Superdeporte. ¿Cuál te han transmitido que es el objetivo del club para esta temporada y qué garantías deportivas te dieron para que tú dieses ese sí definitivo? Gracias.
0: El objetivo del club es siempre superarse. Si miramos atrás, yo quiero escalar un paso más, intentar llegar más alto donde la temporada pasada estuvieron, y para eso también estoy aquí. Estoy preparado para ejercer de en todas las posiciones donde pueda ayudar, y creo que mi nivel pues puede dar un salto también al equipo.
3: Buenas, Arnau, Pablo Avellán para 7 Tele Valencia. A mí me gustaría saber cómo fue, bueno, cómo ha sido tu experiencia a lo largo de esta negociación, porque ha sido dura, ha sido muy larga, momentos de altibajos donde parecía que sí, parecía que no. Entonces, ¿cómo lo viviste tú desde ahí?
0: Bueno, sí, ha sido larga, pero siempre he tenido el Valencia en la cabeza, así lo hemos hecho transmitir al club, y bueno, ha sido larga porque al final tampoco todo depende de mí, pero bueno, contento de estar aquí, ilusionado, que sabiendo lo que conlleva llevar este escudo en la camiseta, lo que es el Valencia, la ciudad, la afición, pero estoy convencido de que puedo jugar aquí y hacer grandes cosas aquí.
1: Buenas, Arnau, bienvenido a Valencia. Pablo Lara para Onda Cero. Quería reincidir en el objetivo. A lo largo de la pretemporada se ha hablado sobre Europa, tanto el club como tus nuevos compañeros. Hace 3 temporadas en el Girona conseguiste un hito de clasificarte a Champions, algo que a lo mejor a principio de temporada no teníais en mente. Quiero que con este objetivo de que se ha posicionado de Europa, ¿cómo crees que tanto vosotros los jugadores, el club y la afición debe afrontar este nuevo objetivo?
0: Debemos afrontarlo juntos. Yo creo que eso es lo más importante y lo que nos va a ayudar a todos a pasar el día a día, a estar mejor. Creo que si la afición y los jugadores vamos juntos a por un objetivo, lo podemos lograr, viendo el nivel que tenemos en la plantilla, que perfectamente puede lograr grandes cosas, y yo creo que eso sería lo ideal para todos.
4: ¿Qué tal, Arnau? Javi Teruel para la cadena Ser y el diario AS. Te quería preguntar por la figura de Ron Gurley. Si ha hablado contigo, si te ha explicado un poco, más allá del objetivo, el proyecto de Valencia en las próximas temporadas y si es uno de los motivos por los cuales has venido. Gracias.
0: Sí, hemos hablado, igual que con el míster también. Me gusta la proyección que tiene este club y por eso también he decidido venir, obviamente.
5: ¿Qué tal, Arnau? Así, Nacho Sanchis per a Punt Ràdio. Jo te pregunto per tu i com has gestionat les emocions, perquè és cert que tu has dit que volies vindre al València, però també és veritat que t'has mantingut jugant a Girona, has sigut professional en una situació a Girona que sabem que ha sigut delicada en altres futbolistes. Com has gestionat això? No? Perquè tu volies vindre, però també jo entenc que tu eres del Girona, t'has mantingut professional, però al cap d'un futbolista durant una negociació passen moltes coses. Com has aconseguit gestionar tu la situació? Més tenint en compte que has aconseguit arribar i la gent està contenta i a Girona t'han acomiadat, pues, també molt, molt contents en tu i satisfets. Gràcies.
0: Bueno, com has dit, sóc un professional, sabia que tenia contracte amb el Girona, i fins que no es donés el que ha passat, pues, no havia d'estar pensant en un altre club. Òbviament era la meva idea vindre aquí, però fins que no estigui tot tancat tu no pots estar pensant per altres clubs, i així ho he fet. He demostrat, pues, la professionalitat que sempre he tingut, i al final Girona és casa meva i li dec tot.
6: Hola Arnau, Àlex Domínguez per a València Capital Ràdio. Què significa per a tu jugar a Mestalla, a més l'última temporada de Mestalla, en un camp en el que tu debutaràs també a primera divisió. Com sents tota aquesta situació?
0: Bueno, pues una il·lusió molt gran. Al final, com has dit, pues, vaig debutar aquí a primera divisió, però jugar com a local, pues, jo crec que és molt més espectacular, veient el camp i tot, i el que volem és despedir-nos el millor possible d'aquest gran camp històric que, bueno, el reemplaçaran per una cosa molt millor, com s'ha vist en el projecte, però aquest camp ha donat moltes alegries al València i volem despedir-nos de la millor manera.
7: Hola Arnau, bona vesprada i benvingut. Salva Campos, Televisió Espanyola. Bé, estava comentant el company de lo que és la defensa de 5. Bueno, tu eres un home que pots jugar de lateral dret, pots jugar de central, inclús crec que pots doblar banda, perquè com hem vist tens arribada, tens gol. On te sentes tu més a gust? Gràcies.
0: Bueno, línia 5 de carriler, de central, i el línia 4 de lateral és on més em sento més a gust. Però com he dit, al final crec que és una cosa bona que tinc, que puc adaptar-me a la posició que sigui i donar el màxim nivell per ajudar l'equip.
8: ¿Qué tal, Arnau? Àlex Alfaro para Tribuna Deportiva, bienvenido. Me gustaría preguntarte por la cronología de estos meses, porque yo creo que cuando se dieron las primeras llamadas era una operación que podía ser complicada para el club a nivel económico, pero que va avanzando durante el verano y sobre todo por el momento en el que te das cuenta de que es una opción real la posibilidad de que llegues a Valencia, incluso al final creo que haciendo un último esfuerzo por tu parte. Gracias.
0: Bueno, desde los primeros contactos tenía claro que quería venir, lo que he dicho, se lo transmitimos al club, el club también ha hecho un gran esfuerzo para que yo esté aquí y la verdad que estoy muy contento y focalizado en este club.
9: Hola Arnau, ahora sí. I m'acerro d'apunt, jo volia preguntar-te perquè has vingut en tota la teva família i això demostra també una part d'implicació de tots. Com d'especial era per a tu i per a la teva família estar així? Quantes vegades t'havies imaginat aquest moment en tot el que ha donat aquest estiu? I si has parlat amb algú més de l'equip, a banda de Corberà?
0: Bueno, la família sempre ha sigut molt important per mi. Crec que des que soc petit m'han acompanyat a tots els costats. Ho han fet tot el millor perquè jo pugui seguir escalant. I la veritat que els agraeixo a tots pues tot el que ha fet per mi, també a la meva parella, que m'ha estat acompanyant aquests 4 anys i seguirà acompanyant-me tot el que puguem i jo crec que és molt especial per mi que estiguin tots aquí, a més estem al costat de casa, que tampoc era molt difícil que estiguessin aquí, però els agraeixo a tots. I he parlat, bueno, vaig parlar amb Javi Guerra, Diego López, Jesús, els vaig coincidir amb ells a la sub-21 i vaig estar parlant amb ells abans de venir.
10: Què tal, Arnau Polarín de l'agència EFE? Volia preguntar-te si has vist el València en aquestes dues jornades, què t'ha paregut l'equip i també per el pròxim partit, no suposo que ja estaràs a disposició del míster, avui has entrenat, què t'ha paregut el que ha fet el València aquestes dues jornades i què esperes per al pròxim partit? Gràcies.
0: Bueno, crec que són partits que el València ha pogut mereixer més, crec que potser l'últim partit contra el Betis se li va escapar per detalls, però crec que la qualitat d'aquest equip té per molt més. I l'altra pregunta, no me'n recordo.
11: Diumenge.
10: Sobre el partit de diumenge.
0: Ah, sí, estic a disposició. Avui he entrenat amb el grup ja. Al final he fet tota la pretemporada en un altre equip, però estic bé per jugar i el que decideixi el míster.
12: Buenas tardes, Arnau. Fernando Álvarez de Marca. Yo quería preguntarte por el origen de esa polivalencia que todos conocemos y de la que tú mismo haces referencia. Creo que tú en la cantera del Barça jugabas como central. La pregunta es esa, si empezaste como central, luego pasaste por el Hospitalet, o no sé si fue Michel en el Girona el que te reubicó como lateral. Gracias.
0: Sí. Cuando era muy pequeño jugaba delantero. Cuando llegué al Barça me pusieron central. En el Barça estuve... Sí que combinaba central, medio centro a veces, pero sí, Michel fue el que me reubicó así. Bueno, Francisco con defensa de tres sí que jugué de central zurdo y derecho, pero sí, Michel me puso de carril y me reubicó más al lateral.
11: Muy bien, gracias a todos. Te voy a pedir, sí. Raúl, que te levantes. Le voy a pedir también a nuestro CEO de fútbol que se incorpore. Vamos a
13: es el momento, era la foto, ja característica després de cada presentació el fitxatge del València del CEO de futbol Ron Gurley, acompanyant pues a Arnau Martínez, així en el palco VIP de l'Estadi Mestalla després de la seva presentació.
14: La foto con la que concluye cada una de las presentaciones de los jugadores del Valencia Club de Fútbol, ahí está Arnau junto a Ron Gurley, el CEO de fútbol, posando con esa camiseta por la parte de atrás, con ese dorsal número 22, que es el que va a llevar Arnau Martínez en el Valencia Club de Fútbol, sonriente, feliz, como no puede ser de otra manera, después de que en la jornada de ayer se completara su incorporación, que esta mañana ya haya podido trabajar, y ahora mismo haya sido presentado como nuevo futbolista de nuestra entidad.
13: El nou fitxatge del València, Arnau Martínez, posant per als mitjans gràfics, així en el palco VIP de l'estadi de Mestalla, després del que ha sigut esta presentació com a nou jugador valencianista per a les pròximes 5 temporades, fins al 2031, que com ha dit Arnau Martínez, des de que el València se va interessar per ell, pues no va dubtar en vindre així al València, que està feliç, que està content, que està a disposició ja del míster per a poder jugar el pròxim diumenge a Riazor davant el Deportivo de la Coruña, que li han preguntat per l'objectiu de superar-se, sempre superar-se, i en esta temporada tan especial, que també ha tingut les seues paraules cap a Mestalla, per la deu de Mestalla, pues despedir-lo con se mereix.
14: Es muy consciente, yo creo, del lugar al que ha llegado Arnau Martínez. Sabe de la importancia como entidad que tiene el Valencia. Creo que por su experiencia en la Liga y por las conversaciones que él mismo ha manifestado, ha tenido con, por ejemplo, compañeros ahora mismo suyos en el vestuario, de cuál es la situación actual y hacia dónde quiere ir el equipo, hacia dónde quiere ir ese vestuario en este año de, ojalá así sea, crecimiento, evolución, ir a más para despedir Mestalla como toca. Y Arnau estaba satisfecho y sobre todo convencido, ¿no?, del paso dado y de la capacidad que tiene la plantilla para poder alcanzar esos objetivos.
13: Y ha hablado de la seua polivalencia, ha dicho que se siente como de jugando de central, de lateral, de carriler, que ha jugado en todas las posiciones y que digo con fique el míster ahí a rendir.
14: Fíjate, incluso de delantero, como manifestaba antes de llegar a la Masía, antes de llegar a la cantera del Fútbol Club Barcelona, donde ya le retrasaron la posición, estuvo como defensor y ahora efectivamente ha hecho alusión a las diferentes demarcaciones, ¿no? Incluso jugando de medio centro. Yo creo que es un futbolista que se adapta muy bien, que maneja los conceptos tácticos a la perfección y que eso le hace pues poder rendir en diferentes posiciones dentro del terreno de juego. Veremos si se produce su estreno, su debut este próximo fin de semana, ya sea de inicio saliendo desde el banquillo, qué posición puede ocupar dentro del terreno de juego. Pero me da a mí que le vamos a ver en diferentes demarcaciones a lo largo de la temporada.
13: Arnau Martínez, el protagonista avui d'este informatiu del València que vos hem oferit des d'ací, des d'este estadi Mestalla, este estudi panoràmic d'UVCF Media, el que ha sigut la seva presentació i on vos hem contat pues, l'última hora, l'actualitat del València. Arnau Martínez, que s'ha entrenat este matí amb el seu nou equip, els seus nous companys, ha sigut presentat, està a disposició del míster. I ara el que diuen també la direcció esportiva del València, amb Ron Gurley al capdavant, el CEO de futbol, treballant en més reforços, sobretot ara centrats en la parcel·la ofensiva de l'equip. S'ha reforçat l'equip B en defensa, recordem, amb Pablo Maffeo, amb Arnau Martínez, jugador polivalent, el porter Kane Van Ovelen, a part dels fitxatges que ja va fer el València en el començament d'esta temporada, i ara pues, a buscar reforços en la davantera, Víctor.
14: Que es el escollo que quiere superar el Valencia en estos días últimos de mercado hasta el próximo martes a la medianoche, y en ello está trabajando efectivamente la parcela deportiva de nuestra entidad para sumar efectivos a la zona de ataque y así poder completar la nómina de futbolistas que van a estar a disposición de Carlos Corberán para la presente temporada. Son días de seguro los valencianistas estar muy pendientes de toda la información que surge en torno a nuestra entidad, y a partir de ahí, cuando la cosa vaya a hacerse. Aquí, por supuesto, podremos contar esos nombres propios si es que acaban llegando a nuestra entidad.
13: Fiquemi al punto y final a este informativo especial que en fe desde el Estadio de Mestalla en la presentación de Arnau Martínez en este dijous 27 d'agost. Nosaltres tornarem demà des dels estudis centrals a la ciutat esportiva de Paterna, ja en la prèvia de que serà el pròxim partit del València, diumenge 7:30 de la vesprada. Deportiu La Coruña-València, tornarem a Riazor 8 anys després i amb aquesta gran novetat de l'últim fitxatge que ha fet el València, Arnau Martínez.
15: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio, la radio del sentiment. La salut valencianista a VCF Radio.
13: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a UCF Ràdio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, a la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de l'acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
16: Hola, bona vesprada, Rodi.
13: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
16: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cap és la nostra tasca, sí.
13: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets, això ho feu habitualment?
16: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, per lo menos a la modo de veure, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades.
13: En alimentació, que és molt important, és importantíssim.
16: Importantíssima.
13: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
16: Ah, m'agrada moltíssim això.
13: Bueno.
16: A veure per on ixen esto.
13: Primera pregunta, doctor.
17: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
16: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningú tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permeteixi fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí, el 20% de la quantitat de calories del dia deberían de aportarse en esta primera menjada.
18: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
16: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos composants. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconsellem a aquestes hores del dia. Després un bon cop de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I a això, si el podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
13: Prenga una nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
19: Hola, em diuen Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
16: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'or que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla. I després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
13: Quarta pregunta.
20: Hola, soy Denise. A mí no me gustan las verduras, ¿hay que comer verduras?
16: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures, i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
13: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en els xiquets a aquestes edats.
16: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil i, en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això. Insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
13: Quinta pregunta.
21: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
16: Bueno, actualmente los pediatres están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadi evolutiu i en qualsevol activitat física unitàriament són 5 menjades al dia. 5 menjades, de manera que estigui repartit el menjar, com vos deia abans, un 20% aproximadament en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
13: Altra pregunta.
2: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
16: N'hi ha que mitjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix en quantitats importants al cap de la setmana és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats sobretot del peix en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, com les grasses insaturades.
13: Ahí anem, al tema de les grasses.
3: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
16: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, pues tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
13: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
16: M'alegre, així nada té que ser i així esperem que continuï al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
13: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
16: Sí, i ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
13: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
16: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
15: El partit del València a VCF Ràdio. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
1: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
4: ¡Ay, perdón!
1: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
4: Un agua, porfa.
22: Son 125 pesetas.
1: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
23: También es el mío.
15: Mestalla es eterno.
24: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no? I més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas, el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que hem de tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sol, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada el tenim en aquesta col·locació, hem d'intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu en una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres ens cursés d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en estos casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaria que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, aquests tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil. I així, si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, aquesta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
4: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karok. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
6: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
7: Un sentimiento eterno.
8: VCF Media Radio, 24 horas a tu lado. Amunt València.

0: convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Hola, soy Tere Morato. Seguís la actualidad del Valencia Femení a VCF Media Radio.

0: El millor de VCF Media. 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
1: Para mí Mestalla es el corazón del Valencia Club de Fútbol.